0: Sindicats i Departament d'Educació reprenen a aquesta hora les negociacions després que aquesta nit un petit grup de sindicalistes s'han tancat a la conselleria com a mesura de protesta per com estan anant les converses. Sobre la taula ja hi ha els 400 euros mensuals que els sindicats reclamaven per aturar les mobilitzacions, però no accepten que una part d'aquesta pujada es correspongui amb l'increment salarial que l'Estat ha previst per a tots els funcionaris. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Mark Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet dos ferits. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de l'acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. El sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Llei d'aplega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat i el benestar animal. Abans de l'estiu han de començar les obres de transformació de la plaça d'Espanya i de l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de Girona. Els treballs, amb un cost d'uns 3 milions d'euros, els aportarà el govern espanyol. S'allargaran uns 4 mesos i inclouen, entre d'altres, més zones verdes, carril bici i un parc infantil. Avui arrenca a Barcelona amb un llibre, el Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I a Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria.
1: Esports.
2: El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador de Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Barça femení, confirmades les sortides del Mapileón i Ona Batlle. El Girona confirma que el tècnic Mitchell Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I l'agenda esportiva d'avui també passa pel futbol, i és que el Sabadell visita a les 9 al camp del Madrid-Castella al partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. En bàsquet, a l'última jornada de la Lliga regular de la Lliga ACB, Girona-Joventut, Manresa-Madrid, tocant de Murcia-Lleida i Andorra-Barça. I l'equip de futbol sala del Barça rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I el temps, la calor forta i excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja. En canvi, en el Pla de Lleida, màximes entre 35 i 38 graus a ponent, tarda variable al Pirineu, amb alguns ruixats o tempestes aïllades.
1: 3CAT Info.
3: Tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Una Mar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios.
7: Esto es Ona Mar.

0: de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Per al teu benestar i qualitat de vida, espai ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing plaça de les Tereses. Telèfon 615 87 1736 o entra a espaiànima.com.
1: Hola, soy José Luis Pizarro.
2: Te espero cada viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. 4 horas intensas de música preparando el fin de semana en una Mar FM. De tardeo con Pizarro.

És una cançó que va fer història, el Bette Davis Eyes, que escoltaves de Kim Carnes. I des de Nomad FM seguim amb més i més cançons, tot seguit Scorpio, juntament amb Axis. Toca ballar, toca moure's.

Diu que marxa, diu que se'n va, però nosaltres no, nosaltres ens quedem amb tu. Amb cançons com aquesta, que sonen tenir també el més nou de Fangoria, titulat Me Voy. Ens queden molts més èxits per endavant. Tot seguit, Beverly Knight ens portarà una cançó fantàstica que ens animarà una mica més en aquest dia tan i tan calorós.

0: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93-387-1083, 93-387-1083, o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona. Abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
1: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a forats.es. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
2: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho, primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote, con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Doncs sobrepassem en gairebé 2 minuts, 2 quarts d'11 del matí, i aprofitem una estoneta per parlar amb un negoci que ha sigut patrocinador de la nostra ràdio, col·laborador de la nostra ràdio. Estem parlant de Front de Centre de Jardineria, el nou Garden de Cabrera de Mar, i per fer-ho, doncs ni més ni menys que tenim el seu director, el senyor David Vilamosa. Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: En un dia calorós, calorós. Escolti, mira, ara li preguntaré, que deu controlar el tema el senyor David Vilamosa. Dies com aquest, què tal les plantes? Com ho porten?
5: Dies com aquest pateixen, com les persones. Al final les plantes també són éssers vius, i igual que tot el que els animals i les persones, doncs pateixen, sí, sí.
4: Ja fa unes setmanes de la inauguració del centre de Cabrera de Mar. De fet, va ser cap al voltant de Sant Jordi, ho recordo clarament. Com ha sigut l'acollida a la localitat del Front de Centre de Jardineria?
5: Doncs molt contents, molt agraïts al municipi, al seu equip de govern, als veïnats i també a tota la gent de la comarca i proximitats, incloc també zones com Badalona. Estem a 16 minuts del centre de jardineria, està a 16 minuts d'aquí on ens trobem ara, de la vostra emissora, i l'acollida ha sigut molt bona. La zona de Mataró va tenir fa uns anys, va tancar el 2020 un centre de jardineria que era referència a tota la zona, que era l'antic Jardilan o Passi, que va tenir un parell de noms, i bé, al final doncs va quedar una mica orfe. Front de fa molts anys que estava darrere d'obrir a la zona del Maresme, més de 12 concretament, i hem pogut obrir enguany, i la veritat és que molt contents de la rebuda, de l'acceptació i del carinyo i l'estima de la gent.
4: Anava a preguntar-li per què es van decidir per Cabrera de Mar, però potser en aquesta resposta que m'acaba de donar fa res, uns segons, hi ha unes quantes respostes que s'inclouen, no? Una d'elles seria també la proximitat, per exemple, a centres urbans molt, molt, amb molta densitat, per exemple?
5: Sí, és una bona reflexió. Al final, els centres de jardineria no viuen ni exclusivament ni de bon tros només de zones amb grans cases unifamiliars, que també, perquè tenen evidentment jardins molt grans que s'han de cuidar, s'han de mantenir, sinó que vivim molt de zones molt poblades, de zones on hi hagi molts pisos, perquè al final les plantes a dia d'avui estan dintre de qualsevol tipus de vivenda. Tenim una situació que va ser una desgràcia per molta gent, que va ser la pandèmia, el Covid, cap al 2021. Allò va ser un desastre i un terratrèmol bestial pel sector de la jardineria, perquè nosaltres el producte que venem, més de la meitat del producte que venem als centres de jardineria en general, és producte que es fa malbé, sí. I es va haver de tirar. Però va haver una conscienciació i un boom de l'estima cap a les plantes després de la pandèmia, que molta gent, visquis on visquis, va voler naturalitzar les seves vivendes i els seus espais de treball. També el teletreball, no és el mateix que tu facis feina en una oficina i tinguis una taula de l'empresa, que puguis fer teletreball i la taula de la teva oficina sigui casa teva, i llavors doncs la vesteixes una mica més, li poses una mica de verd. Doncs bé, aquesta estima cap a la part verda i cap a la naturalització dels espais propis va fer que qualsevol persona, visqui on visqui, doncs tingués un augment del consum de les plantes.
6: I a més, en aquella època vam fer vida amb molts als balcons. De fet, hi havia gent que trobava a faltar, no tenia balcó a casa seva, i sentia certa enveja dels que sí que tenien balcó i sortíem als balcons i feien vida als balcons. I allà, en aquell moment, dèiem, escolta, que tinc jo el balcó aquí ben buit, escolta, i si li posem una mica més de vida en aquest balcó? I doncs mira, seria una de les raons també.
5: Tornant a la pregunta que comentaves també de la zona del Maresme, al final aquesta zona que estem parlant és una zona amb una tradició

0: Doncs si tu ets del sector de la jardineria, has d'intentar ser-hi.
1: Ja sabem que podem trobar a front de centre de jardineria, evidentment, moltíssimes plantes, moltíssimes flors. Ho teniu calculat quantes flors i plantes teniu allà?
0: Doncs mira, no, és una bona pregunta, perquè al final nosaltres internament sempre xerrem de número de referències, però no et sabria dir quantes en tenim. El que sí que tenim és la possibilitat d'adquirir qualsevol cosa que ens demanin. És a dir, a dia d'avui el mercat de la distribució de la flor i la planta està ja tan professionalitzat que en una setmana, màxim 10 dies, pots tenir en el teu centre de jardineria qualsevol cosa que demani el client.
1: A més, també hi ha mobiliari de jardineria i també productes per als nostres estimats més petitons de casa, que estic parlant de les mascotes, dels animalons que tenim a casa, gossos, gats, sobretot gats.
0: Sobretot gats, és que, mira, el món de la jardineria al final ha anat agrupant altres sectors comercials que hem intentat entrar dintre de casa. Abans la casa sortia al jardí, hi havia els mobles de jardí, tot el mobiliari d'exterior, però al final el que hem acabat fent és juntant, unint i que la gent tingui les mascotes dintre i fora, els mobles dintre i fora. I això et genera un model de negoci, que és aquest centre de jardineria, que és un concepte una mica més europeu, segurament, si la gent té la possibilitat de navegar per internet o de conèixer centres de jardineria europeus, veurà que hi ha una barreja molt guapa i molt ben elaborada de mobiliari, elements per a les mascotes, amb la jardineria, no? El món del gat que em preguntaves, és que cada vegada podem accedir a pisos més petits. Hi ha la possibilitat de comprar-se vivendes grans, doncs està sent, doncs, cada vegada més dificultosa per la gent d'aquí. Cada vegada, desgraciadament, els recursos per comprar vivenda són més dificultosos, i cada vegada els pisos on podem accedir són més petits. També les feines a les que podem accedir a vegades estan a una distància més llunyana per tenir bones sortides professionals, i això et dificulta, per exemple, tenir un gos. S'ha de treure a passejar, s'ha de tenir unes cures i unes atencions que moltes vegades no ens les podem permetre, i els gossos necessiten espai. Això ha fet que el món del gat creixi d'una manera important. El gat té unes cures i uns manteniments i uns cuidados més tranquils, una mica com són ells, no?
1: Són com més casolans, diguéssim.
0: Exacte, i bé, i que no requereixen tanta necessitat, evidentment, ni de treure al carrer ni d'estar tan pendents d'ells. I sí, és la mascota que més creix quant a accessoris, a complements i a ventes, sí.
1: Em va sorprendre el dia que vam parlar, el dia de la inauguració, perquè vam poder trucar-vos i parlar una estoneta en directe aquí a Onamar FM, que és un centre que, a més, està dissenyat no perquè t'hi passis només una estona, diguis, mira, me'n vaig a buscar unes quantes flors pel jardí, o unes quantes flors pel balcó, per la terrassa, el que sigui, sinó perquè t'hi estiguis una bona estona, perquè ho veu dissenyar també perquè tingués un restaurant. Jo volia preguntar-vos pel tema del restaurant, perquè sé que encara no està del tot muntat. Com va la cosa?
0: Mira, la història del restaurant, primer t'explico per què tenim la voluntat de tenir un restaurant, després et responc quin tipus de restaurant volem. El sector de la jardineria, sobretot al sud d'Europa, pateix d'una espècie d'amnèsia quan arriba el mal temps. Al sud d'Europa ens oblidem que tenim jardins i que tenim terrasses quan s'acaba l'estiu i ve la tardor i l'hivern, ens oblidem i ens tornem a recordar de la part verda quan torna a sortir el sol. Això és una llàstima, però és així. Llavors, el sector de la jardineria no pot viure només de vendre durant la primavera i una mica a l'estiu, i si vols una micona al Nadal pel tema dels arbres de Nadal i les flors de Pasqua, no? que sí que tenen el seu mercat, però no, tu no pots tenir un negoci que funcioni només 7-8 mesos a l'any. Llavors, al final, s'intenta dinamitzar el concepte del centre de jardineria amb alguna altra activitat que pugui complementar la teva experiència de visitar un centre de jardineria. I per això vam pensar que un restaurant era una bona manera de complementar l'activitat del centre de jardineria. Nosaltres, la nostra empresa, el centre de jardineria més gran, en tenim 6 a tot l'estat espanyol, i el més gran està a Mallorca, a Palma, I allà hi tenim un restaurant, és un restaurant gestionat per una fundació

0: de persones amb discapacitat, i el model que volíem obrir aquí a Cabrera era el mateix, eh? La primera voluntat era obrir un restaurant que no està gestionat per Fronda. Fronda li posa unes condicions molt, molt còmodes perquè puguin obrir. Per nosaltres l'objectiu més important de tenir un restaurant, repeteixo, és que pugui atraure també clients als dematins, als esmorzars i a l'hora de dinar, perquè evidentment té horari comercial i no pot servir sopars. I la primera voluntat era trobar una fundació que treballés amb persones amb discapacitat i que el formés amb hostaleria i restauració, i bé, no ha sigut possible o no hem pogut trobar qui ho pogués gestionar. Faig una crida i aprofito els vostres micròfons d'Ona Mar per llançar aquest avís a entitats o persones que puguin conèixer gent del sector de la restauració, si són relacionats amb assumptes socials, benvinguts siguin. Si no, no passa res, val? Però estem, doncs, en recerca d'un operador que no sigui menjar ràpid. Sí que volem un model de negoci que enllaci o que sigui una mica, vagi de la mà de lo que és un centre de jardineria, i per fer un espai, doncs, còmode, confortable, amb una terrassa molt bonica, amb pàrquing, i bé, que ens podem compenetre tots i que serveixi de punt d'atracció un mes a aquesta zona del Maresme, on el que es tracta és d'intentar sumar el màxim de referents possibles perquè la gent passi un dia, com explicaves ara molt bé, que passi una jornada agradable.
1: Doncs aquí queda feta la crida, a veure si tenim una mica de sort. I com podem arribar? I com us podem trobar? Com podem trobar més informació del centre, de Fronda, centre de jardineria?
0: Nosaltres, bueno, tenim una web que serveix, a part de catàleg, també és una web per de venda, és fronda.com, on ens hi podeu trobar, i per venir al centre de Cabrera és l'autovia que va fins a Mataró, i abans d'arribar a Mataró us desvieu per Cabrera. La veritat és que anar amb cotxe per aquella zona és molt distret, perquè jo crec que mai agafo el mateix camí, perquè sempre m'agafo o una riera o una altra, però estem al polígon de Santa Margarita, al costat del restaurant Viena, molt a propet del Carrefour i el Leroy Merlin i el Brico de Pot que hi ha per allà.
1: Doncs abans de marxar, el senyor David Vilamosa, que és director de Fronda, centre de jardineria del nou Garden de Cabrera de Mar, li faria una última pregunta. A part del de Cabrera de Mar, esteu treballant ja o esteu pensant o plantejant-vos obrir més centres a Catalunya?
0: Sí, la veritat és que sí. És el territori de l'Estat i de bona part del Mediterrani amb una percepció per part de les persones que viuen amb una estima de la planta més desenvolupat, segurament. Tenim grans empreses històriques i centenàries que es dediquen a la producció tant d'elements del jardí com testos, com tancaments, com llavors, com productors de planta espectaculars, i és un lloc que, si tens una empresa, encara que sigui familiar, com és Fronda, que no deixa de ser una empresa familiar, si vols mantenir-te en un món tan ocupat per les multinacionals i grans monstres empresarials, Catalunya intenta tenir una presència el més important possible.
1: Doncs ja ho sabeu, els amants, i menys amants també, de les flors i de les plantes, però n'hi ha molt amant de la flor i de les plantes, teniu una cita ineludible a Fronda, centre de jardineria de Cabrera de Mar. Hem pogut parlar amb el seu director, David Vilamosa, una estoneta d'aquest centre. Ha sigut un plaer, i a gaudir dels dies, i anava a dir de gaudir de la calor, però potser també patir-la una miqueta, però sobretot a gaudir d'aquesta meravella que són les flors i les plantes.
0: Doncs moltes gràcies per la entrevista, moltes, moltes gràcies i molta força per la feina que feu. Crec que emissores com la vostra fan una tasca impagable i per molts anys.
1: Moltes gràcies.
2: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM, siempre contigo.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec Instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
4: Lo que más te gusta de los que más suenan.
5: Lo que más te gusta.
6: Los temas más radiados.
7: De los que más suenan.
8: Onamar FM.

I diuen Farahí, doncs què diuen? Doncs que una mare FM sona molt i molt bé, perquè tenim els èxits que més t'agraden, els d'avui i els d'ahir, tant nacionals com internacionals. Per exemple, aquest que escoltaves de Cactus. I tot seguit, una versió de Dive Office del clàssic d'Albano i Romina Power, el seu Sempre, Sempre. I sempre sona així de bé.

0: L'incendi d'Òrrius al Maresme d'ahir va començar a la zona forestal i no pas a la indústria afectada. Ho revelen les primeres informacions a què ha tingut accés aquesta emissora a partir del primer avís que van rebre els bombers. Els veïns del municipi van quedar confinats i aquest matí s'ha aixecat la mesura. En marxa una nova reunió negociadora entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. La consellera Esther Niubó es mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta del govern, que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. El govern augmenta 5 anys el límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis. El president Salvador Illa ha anunciat que es passa dels 35 fins als 40. Aquesta ajuda suposa fins al 20% del valor de l'immoble, fins a un màxim de 50.000 euros. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marc Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. L'Organització Mundial de la Salut denuncia que només ha rebut un terç del finançament necessari per fer front al brot d'Ebola sorgit a la República Democràtica del Congo. El director general de l'OMS ha viatjat al país per traslladar el seu suport i la confiança que avançarà en la malaltia. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell. El govern i la comunitat de regants han acordat un canvi d'estratègia que permetrà tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Fins ara es demanava un suport global, per majoria, a la modernització. I el sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Lleida plega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat o el benestar animal. I avui arrenca a Barcelona molt llibres al Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició Central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
1: Esports.
2: El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. També en futbol, el Sabadell visita a les 9 del vespre el camp del Madrid-Castella, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Mentre que en bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaquem el duel català Girona-Joventut a 8:45, però avui també jugaran el Manresa-Madrid, l'Andorra-Barça i l'UCAM de Múrcia-Lleida. I el Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I al temps, la calor es manté molt intensa a l'interior, s'accentuarà un xic més a les comarques de Ponent i afluixarà lleugerament a les comarques de Girona. Pla de Lleida s'hi preveu una temperatura màxima d'entre 34 i 38 graus. Al Pirineu hi haurà alguna tempesta aïllada.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Lo más de hoy
6: y lo mejor de ayer.
7: Lo mejor de ayer.
8: Una Mar FM.

0: És la col·laboració, i jo diria que inevitable, d'una parella d'estrelles de la música pop. Madonna i Sabrina Carpenter, dues generacions que combinen a la perfecció. Amb aquest Bridge of Love escoltàvem una de les cançons del moment, i ho fèiem quan passen ara mateix 20 minuts de les 12 en punt del migdia. Tot seguit ens quedarem amb l'Alfred García. Ens posarem rumberos. Ho farem amb aquesta cançó titulada Estrella. Després Gabinete Caligari i també Majestic i la veu de Celine Dion.
1: Una Mar FM.

Doncs sí, no es pot aturar el temps, però ell tampoc vol que s'aturi. Roger Pedrós, amb tu. I nosaltres el temps l'aprofitem, el gaudim i el compartim. Com també la música, amb M-Clan, amb Souvenir, des d'Ona Mare FM.

0: cases a Puigcerdà de Patxà, a Grècia, a Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Potrum, potrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Onamar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
5: Alexa, on Onamar FM.
6: Onamar FM en Tuning.

0: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93-302-04-78 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93-428-0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
4: Una Mar FM.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio. Bon Amor FM.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Es viernes por la tarde, toca, la verdad es que disfrutar de las mejores canciones.
4: De tardeo con Pizarro, con José Luis Pizarro.
3: De la actualidad musical.
0: Sube el volumen y dale follow a nuestros perfiles.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate, excel·lència immobiliària.
3: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1. Una Mar FM.
4: Una Mar. Una Mar.